0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Continua actiu l'incendi de la Vall d'Uixó, però amb bona evolució. Bona vesprada. No s'ha donat encara per controlat. Podria ser avui o demà. Ara coneixerem l'última hora. Avui parlem també de l'eclipsi del 12 d'agost i tot el dispositiu que es prepara al seu voltant. Notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Encara que no es pot donar per controlat, l'evolució de l'incendi de la Vall d'Uixó és favorable. 40 efectius entren avui els seus treballs en la consolidació del perímetre del foc, que ha arrasat ja 9.600 hectàrees i ha afectat el 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Més informació des d'Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: Les condicions meteorològiques afavoreixen una evolució positiva i no es descarta que puga donar-se per controlat al llarg de la jornada. Fernando Pérez, de la secció forestal del Consorci de Bombers de Castelló.
3: El incendio va bastante bien. Estamos haciendo perímetro y refrescando zonas y los puntos calientes que encontramos los vamos atajando. Y en principio la evolución es bastante buena. Al final del día valoraremos poderlo dar por controlado o no, pero bien.
2: Mentre la delegació del govern segueix endavant amb la investigació d'un focus clarament intencionat. Pilar Bernabé, delegada del govern.
4: El SEPRONA está investigando. Saben que tenía ya ubicado dos focos, en este caso en un espacio cercano, y se siguen abriendo pues las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas.
2: El lloc de comandament avançat s'ha traslladat ara a la base forestal d'Eslida, la zona on encara es registren columnes de fum.
1: L'Associació Valenciana d'Agricultors calcula que els danys agraris de l'incendi podrien rondar els 40 milions d'euros, segons una primera valoració d'urgència. Alejandra Carrillo.

0: Estimen des d'Ava que la superfície afectada per les flames pel que fa a explotacions agrícoles i ramaderes i infraestructures supera les 2.000 hectàrees. Els cultius més perjudicats són els cítrics, les oliveres, els ametlers, els garroferes i els avocats, així com horts familiars. Els danys estimats en producció actual i de futures campanyes s'eleven, segons l'organització, a 10 milions.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: La Comunitat Valenciana prepara ja l'operatiu per a un dels fenòmens astronòmics més esperats dels últims anys. Falten 9 dies per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i avui s'ha celebrat una reunió per a preparar el dispositiu preventiu en el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, situat a l'Eliana. Sabem que 2.500 efectius de seguretat entre Policia Nacional i Guàrdia Civil es mobilitzaran per evitar incidències, ho ha confirmat la delegada del Govern, Pilar Bernabé, Andreina Pietri.
3: Ha destacat Bernabé la coordinació entre administracions i ha posat el focus sobretot a les ciutats de València i Castelló, també per qüestions, diu, de mobilitat, així com en les zones forestals.
4: Que de las 0 horas de día 10 está ya activo el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana en situación cero.
5: Somos conscientes de que en una comunidad como es la Comunidad Valenciana, que es eminentemente turística, donde la población turística se puede multiplicar hasta por 5 en algunos puntos, va a ser muy fácil que se decida salir o bien a la montaña o bien a la playa para ver el eclipse.
3: Des de dilluns que ve, 2 dies abans de l'eclipsi, s'activarà, segons ha explicat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, el Pla Territorial d'Emergències.
4: Que de las 0 horas de día 10 está ya activo el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana en situación 0 hasta las 23:59 del día 11, donde se activará en situación 2. Y el día 12 se constituirá un CECOPI, Centro de Coordinación de Emergencias de Aliana, y también en el Consorcio Provincial de Castellón. Asimismo, todos los municipios que son puntos oficiales de observación, que son 9 puntos oficiales de observación, constituirán su CECOPAL.
3: Hi ha 9 municipis considerats com a punts d'observació oficial. A la província de València són València, Macastre, Puçol, Utiel i Aras de los Olmos, i en la de Castelló, Castelló de la Plana, Peñíscola, Onda i Benassal.
2: El dispositiu de la Generalitat este estiu per analitzar les aigües de bany supera ja els 4.600 controls fets durant la temporada anterior. És el balanç que ha fet avui el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, durant la presa de mostres feta a la platja de Xilxes.
3: Ahir ha explicat que la campanya es desenvolupa en les 266 zones de bany censades i que l'increment de l'activitat es complementa amb la incorporació de noves eines tecnològiques.
6: Estamos también investigando, innovando, haciendo una prueba piloto en la zona de Meliana por la Farnals con un sistema que nos permita tener datos enseguida y para la temporada que viene a ver si podemos aumentar en ese control. También con un sistema de drones que pueda medir visualmente también la calidad del agua. También lo estamos implementando a nivel piloto y es mecanismos de mejora para ser más rápidos, más eficientes en el análisis del agua.
3: Per a fer els controls, 5 professionals recorren de dilluns a divendres els 465 quilòmetres del litoral valencià, amb el suport d'altres 3 persones des de la conselleria seguint un protocol. I es manté un contacte continu amb els ajuntaments amb la remissió setmanal de la qualitat de les aigües. L'any passat, només un 1,8% de les zones de bany van a ser qualificades amb qualitat insuficient.
2: Més coses, la Unió Llauradora ha demanat a la Conselleria d'Agricultura una línia d'ajudes extraordinàries per a compensar les pèrdues patides pels productors de cereal de la Comunitat Valenciana, que xifren en torn del 35% de la collita d'esta campanya. L'organització atribueix esta situació a les restriccions per a realitzar la sega durant els episodis de màxim risc d'incendis, a més dels danys provocats per la fauna silvestre i l'augment dels costos de producció.
0: La Unió també reclama una modificació de la normativa que regula l'ús de maquinària agrícola en zones forestals per a permetre treballar durant les hores del dia en quals el risc d'incendi és menor, com la matinada o les primeres hores del matí. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
7: L'organització ha fet propostes per a demanar que s'adapti l'activitat a les restriccions i des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals han dit que estudiaran de flexibilitzar aquesta situació per a 2027. És important remarcar que el cultiu del cereal s'ubica principalment en zones d'interior, desfavorides i en res de despoblament.
0: Mentre no s'introduïsquen eixos canvis, l'Unió insisteix en la necessitat d'aprovar ajudes econòmiques urgents per evitar que les pèrdues recaiguen sobre els cerealistes. L'organització adverteix que moltes explotacions de l'interior podrien veure compromesa la seva viabilitat si no reben suport.
8: ¿Buscas un colchón hipoalergénico para piel sensible? Conforama cuenta con colchones que ofrecen un descanso más saludable de marcas como Flexopicolín con hasta un 60% de descuento. Conforama cuida de tu salud mientras duermes.
2: Continuen succeint-se les reaccions a la inclusió del concepte de prioritat nacional impulsat per Vox amb el suport del Partit Popular en la llei de mesures fiscals que acompanya els pressupostos autonòmics. Avui s'ha pronunciat el Consell Valencià de Treball Social.
0: Rebutgen els treballadors socials eixa mesura i es mostren preocupats. Consideren que modifica de manera substancial el model de sistema públic valencià dels serveis socials i critiquen que reformes d'aquest abast s'hagin incorporat a través d'esmenes i no després d'un debat específic amb el sector. Els treballadors socials alerten també de l'impacte que aquestes modificacions tindrien sobre l'activitat dels professionals que estan obligats, segons el Codi Deontològic, a defensar els drets humans, la igualtat de tracte i la no discriminació.
2: I el sindicat CESIF parla de precarietat pel que fa a les plantilles en les residències públiques de persones majors dependents de la província de València. Posa el focus en concret en les de Carlet, Aldaia i Silla.
3: Denuncia que l'organització que hi ha substitucions sense cobrir, la qual cosa s'agreuja, diuen, durant este mes d'agost, i demanen a la Generalitat un pla de xoc urgent. Eva Nistal, portaveu de CESIF en residències.
9: Nos estamos encontrando, como ya anticipábamos, y por desgracia no nos hemos equivocado, con plantillas funcionando a la mitad de personal, con días de descanso cancelados, con cambios de turno para cubrir huecos y, sobre todo, con un personal al límite de sus fuerzas.
2: I un apunt, la policia local de Benidorm ha iniciat gestions per a localitzar els familiars d'una urna funerària amb cendres que ha sigut trobada en una taquilla d'un supermercat. Ha sigut localitzada avui pel matí per l'encarregada de la botiga quan revisava les taquilles que utilitzen els clients per a depositar les seues pertinences. I l'AEMET i el Centre de Coordinació d'Emergències mantenen l'alerta groga per temperatures màximes en el sud de la província d'Alacant fins a les 9 de la nit, sobretot en la zona d'Orihuela, on poden fregar els 40 graus. Bona vesprada.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hoy la controversia es esta. ¿Qué sabía el gobierno sobre lo ocurrido hace 4 días en Ceuta y cuándo lo supo? ¿Por qué no anticipó la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma? Un grave fallo de previsión operativa, atribuible quizá a que en aquellos días toda la atención estaba puesta en los incendios forestales, pero que no deja de ser un fallo gravísimo. Una falta de previsión que tiene además una derivada europea. La crisis vuelve a poner de manifiesto que en esto, como en otras tantas cuestiones, no hay una sola voz en los 27. De un lado, las instituciones comunitarias cierran filas con España. De otro, un bloque mayoritario de gobiernos europeos culpa a la gestión de Pedro Sánchez de provocar un efecto llamada. Detrás de esta división, una regularización masiva de migrantes que nunca terminó de convencer a los vecinos europeos y una estrategia política interesada en un contexto preelectoral en varios países comunitarios.
12: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
13: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. Lo he dicho muy claramente en redes sociales. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox. Mire, este es un momento en el que yo exijo y pido las dos cosas. Unidad.
11: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al lunes a FEA Álvarez, a quienes no apoyan al gobierno en esta crisis que mañana abordarán los ministros de Interior de los 27 a petición de Pedro Sánchez. En la gestión de esta crisis hay tres ministros implicados. Uno de ellos es el de Exteriores, José Manuel Álvarez, que saca pecho por la gestión de esta crisis e insiste en la colaboración de Marruecos. Otro es el responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska, que este fin de semana ha asegurado que los servicios de información españoles no anticiparon lo que iba a ocurrir. Y la tercera es la titular de Defensa, Margarita Robles, la máxima responsable orgánica del CNI. Hoy se ha apartado un tanto de la línea abierta por el resto de miembros del gobierno que exculpan a Marruecos y responsabilizan de lo ocurrido únicamente a las mafias.
14: Lo que tiene que quedar muy claro es que el ejército va a